0: más. Es mucho más. Para si ganar una liga, ganar una Champions League, hay que mejorar mucho.
1: Mireu les cartelleres. Ara ja no sé on podeu anar perquè estan tancant les sales de Barcelona, amb totes les raons queixen, però hi ha blues a tot arreu, a Catalunya i part de l'estranger. I acabem.
2: Una secció tècnica.